Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davent ils onz e cun els ils nosvils, ed els nem vec plecò. Il vent porta davent il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen vec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom vec rieschs e penden.

Luan ed Elisa Palmir con Tu pour toi. Bunas novitats per tots els fans de Céline Dion. La cantadura canadesa de Chuncanto Jones se prepara a moda intensiva per siu comeback se la tribuna.

Diant dals 12 de settember e dals 17 d'october concertescha ella a l'arena La Défense a Paris. Ulteriurs 10 concerts duessi luda a l'on proxim, diant dals 8 e dals 29 de maig.

Quei chats ai con Gabriella en 10 minutes aisi meseles jat de mesa dati co pervus musica a zwar de John Cadieli a no sura de arch musical. John Cadieli ves un festival si ucient un contavel anniversari a de arch musical de dots vasils verstitz de musica o de ses poesies. A arch musical les dati scodic convent la mesa a dati se capesce e a dine per vus el reit per cas que vus es bo pede de tot la live el radio quei sot rtr.ch cultura. A la proxima in Ramoncia de Curdin Nicolai, Nuglia da Nova.